de Déu, la Moreneta i és el Sant Jordi i tots els sants. Què pusiste? Això és una pastelada? No, és una caca.